concerts, espectacles i algunes novetats també. Tenim un parell d'àudios del nostre amic Efren, professor d'occità. També tenim l'àudio de Greg, de Mega Gringos. Mega Gringos és un grup en el que participo que el proper 3 d'octubre farem un concert a la Secret Place.

I algo que m'agrada molt, una mica la improvisació, però també amb una mica de... Bonsoir, tout le monde. Ici, Oxycat, trames subterrànies.

Bon, adieu à toutes. Avem passat un estiu meravellós. Se foguesse pas per la calor que faig. Per contro, quan partisses en de fora d'Europa, veleu que el temps és millor i que és mai agradiu. D'un cos aquí. Bon, anem a escoltar de músicos en occità, longos e curtos, per vos far plaer.

Esteu escoltant aquí Peter Murphy amb Bauhaus a les Peel Sessions, en directe a Echo de Garrigues.

Aquí a Echo de Garrick explorem els directes, els grups innovadors i tota aquesta gent amb ganes de crear nova música, crear experiències noves, sentiments propis, autèntics. Aquí a Oxycat.

0: I ara parlarem d'un grup que es diuen els Cardiacs. És un grup anglès de fa molts anys. Mesclen la música ska, reggae, rock progressiu, i és un dels grups tècnicament més, com diríem, una mica més perfectes que hem tingut a l'Anglaterra, parlant de milers de grups que n'hi ha allà, no? Però podríem comparar-los amb els King Crimson, però amb un aspecte una mica més punk. Els Cardiacs tenen una tonalitat una mica difícil d'escoltar, però són super, super animats. M'imagino quan tens 18, 20 anys, 30 anys, és la música perfecta per descarregar totes aquestes energies i neurones. Ara un petit exemple per tots vosaltres. Tenim a Cardiacs i seguim amb la música a Anglaterra. Farem una petit post i sí a Anglaterra, que us agradarà molt. Per mi és un dels grups més enèrgics i ràpids d'Anglaterra, The Cardiacs.
1: What do you think you're going to get it better? I don't think.

I seguim aquí a Eco de Garrig. Ara portem un especial. Tenim un amic a Anglaterra, Londres, que ha fet milers de concerts avec el seu grup, amb el seu grup Sil Jurais, i també actualment té un grup que es diu Reciprocate. Estem parlant del fantàstic Steph Kentergan. I a la bateria, Will Glazer. Aquests dos músics compaginen molt, molt bé, i recordar aquí que formo part també de Radio Fic Figuerol, i una vegada el nostre amic Steph va fer el jingle de Radio Fic, un jingle molt pop, molt, molt bonic. Ara presentem el seu nou disc. El 17 d'abril del 2026 van treure aquest disc els nostres amics de Reciprocate. I, com diem, perquè enteneu, avui seguim, se continua la música anglesa, aquí a Eco de Garrig.

Abigail Snell, amb aquest Rat Burns. Un guitarrista, un baterista, uns músics excepcionals que venen de Londres.

Gràcies, Steph. Aquí Abigail Snile amb Rat Burns. És magnífica aquest grup d'anglès, Londres, molts, molt bons amics i grans músics també. That's one batshit brief. El nou disc, i tenim un altre disc, ara ens anem a Estats Units, a San Francisco, precisament per informar que un dels nostres grups predilectes treuen disc. Són els Dierhoff. Dierhoff és un grup que hauran tret uns 30 discos, o potser més discos han tret amb la seva carrera de més de 30 anys. És un grup molt, molt especial que fan composicions pròpies magnífiques amb molta energia i mai han perdut aquesta energia. Ara tenim en primícia aquest disc, surt el 3 d'octubre, i tenim aquesta primícia d'una de les seves cançons que duren 12 minuts. Estem encantats de rebre tota aquesta informació, de rebre aquests discos i una recomanació aquí a Oxycat, Trames Subterrànies, és aquest nou disc de Dierhoff. Després, més tard, anem a fer un petit especial de Pagans Música, que fan música occitana, entre altres coses, naturalment. Per tots vosaltres, Dierhoff.

Estem a Eco de Garriga, aquí a Trames Subterrànies Oxicat. Per més informació, Dirhoff, a Bandcamp, teniu tota la música d'ells i molts més grups. I abans que us dormiu una mica, anirem per un projecte de Luis Cole. És un músic americà que mescla molt el jazz, el funky i altres estils. Té molts projectes diferents, projectes de rock, projectes de més jazz improvisat. I en aquest cas està aquí amb un dels seus músics que a mi m'encanta, el seu baixista, és increïble. I aquí als vents n'hi ha una noia increïble que fa coses extraordinàries. Tenim el grup, es diu Dolphin Hyperspace. També podeu trobar tota la música al Bandcamp. Dolphin Hyperspace. I ens anem per aquesta cançó que segurament us agradarà, Ecolation. Una mica més animat aquí per Eco de Garrig, a 88.5 de la FM.

0: Magnífic. I tenim aquí una petita presentació del proper concert a Secret Place el 3 d'octubre amb los mega gringos i diferents bandes. Tenim aquí un convidat que es diu Greg, que és el baixista de mega gringos i té unes paraules per tots vosaltres.
1: Bonsoir Radio Echo et tous les auditeurs, je suis Greg, bassiste des Super Gringos, accompagné. Bonsoir auditeurs de Radio Echo, je suis Greg, bassiste des Mega Gringos, accompagné d'Edou qui anime cette émission. Je vous invite donc nombreux à venir nous voir et à nous soutenir à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas le samedi 3 octobre.
0: Això són les tomes falses i ara anem per la bona, eh? Vinga, va, una. Vinga, Greg.
1: Bonsoir auditeurs de Radio Echo, ici Greg, bassiste des Mega Gringos, accompagné d'Edou qui anime cette émission. Nous vous invitons nombreux à venir nous voir pour notre premier concert à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas le samedi 3 octobre à 19h, entrée libre, accompagné du groupe Les Pics, avec le bassiste des Shérifs et d'autres membres formateurs de ce groupe, avec le batteur des Shérifs également dans ce groupe, ainsi que le groupe Unsquare. Venez nombreux, entrée libre, ambiance garantie.
0: Això...
1: Bonne soirée
0: les rockers. Gràcies, Greg. Això, el 3 d'octubre a Secret Place tindrem diferents bandes que toquen rock i també tindrem a super mega gringos que fan un rock noise instrumental que esperem que us agradi molt. És la seva presentació en escena després de portar un any ja fent assajos i esperem que us agradin. Ara anem a per coses, ja que hem canviat una mica l'atmosfera, anem a per coses una mica més. Ja hem posat aquí Terry Gross alguna vegada a Echo de Garrick. Terry Gross és un personatge, un músicàs, i fan peces instrumentals molt, molt emos. En aquest cas, si no me'n recordo malament, això és una de les, com diríem, després de la seva creació d'un disc amb un grup, va decidir aportar aquestes cançons que havia composat per aquest grup per fer les seves pròpies composicions i les va canviar totalment. Aquí esperem que us agradi molt Terry Gross. Seguim a Estats Units, Califòrnia.

Terry Gross mostra com les composicions són importants al principi, a la meitat i al final, sobretot, és una de les parts que a vegades ens oblidem, però és de les parts més importants amb la composició. Ara tenim uns amics als Curaçao que aquí al maig del 2026 han tret el seu nou disc. Són uns amics del País Basc. Juntament amb Parmesano vam fer diverses actuacions. Una de les que més importants va ser a la Comiat,

Una de les anècdotes amb aquest grup és un dels motius i de les primeres vegades que vaig estar a Montpellier. Estaven els Curassant i els de Curs de gira fent un torneig per tota l'Europa. Van estar per la França, van estar per Espanya i els vaig acompanyar una mica per aquí, per Montpellier. I després vam anar, me'n recordo, no sé si va ser a Madrid directament. I els Curassant feia molt de temps que tenien amagat aquestes cançons. És un nou disc que esperàvem des de fa molts, molts anys. Curassant, del País Basc, podeu escoltar al Bandcamp.

I per últim deixarem una altra peça de Pagans Música. Borgeful, amb Betú.

Molt bona nit, això ha sigut Oxycat Trames Subterrànies. Seguim amb Pagans Música amb les seves compilacions. Això és una compilació del 2011 al 2012 i ens anem per aquesta última peça. Molt bona nit. Encantat, el meu nom és Eduard i fins d'aquí dues setmanes. Oxycat, Trames Subterrànies.